no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

0: Anda ya.
1: Mucha música.
0: Alcampo presenta los 40 básico con uno de los artistas más queridos de nuestra música, Pablo Alborán. Una noche única, íntima y muy especial. 18 de mayo, Madrid, Teatro Eslava. ¿Quieres tu invitación doble? Conseguirla es muy fácil. Entra en los40.com y participa en nuestro concurso. Los 40 básico con Pablo Alborán. Presentado en exclusiva por Alcampo.
2: Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con viajes seleccionados para que solo te preocupes de disfrutar. Y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
3: En 1966 nació algo más que una lista de éxitos.
4: Nació un vínculo emocional con millones de oyentes unidos por la misma pasión: la música.
5: El gran musical.
6: El gran musical.
7: El gran musical.
3: Los 40 cumplimos 60 años de éxitos junto a ti con una colección de programas inolvidables. Tony Aguilar presenta 60 aniversario, el gran musical de los 40. Domingos por la mañana de 9 a 10, 8 a 9 en Canarias, en los 40.
8: Barcelona, 93.9.
9: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
10: La roba que segueixes a xarxes existeix i te la pots emportar posada. Westfield Wheel of Market reuneix peces de Gigi Vives, Andy Walk o Patrick Goe. 16 i 17 de maig, Market de segona mà a Westfield Glòries. 22 i 23 a Westfield La Maquinista. Els outfits del teu fit ara poden ser teus.
11: Del 26 al 29 de maig, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació amb projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
12: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
13: Els 40 fa 60 anys que posem banda sonora a la teva vida. I ens heu fet el millor regal d'aniversari. Seguir liderant la ràdio musical a Catalunya. Segons dades del darrer estudi general de mitjans, als 40 sumem més oients i arribem als 324.000. Gràcies per fer dels 40 l'emissora musical líder a Catalunya. Als 40, tots els èxits.

0: Agenda ya. Mucha música.
1: Tengo que contaros una cosa de mucho valor. El seguro de moto de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Sí, sí, en toda España. Y si además te cambias a Línea Directa, te mejoran el precio de tu seguro de moto directamente. Así que toma nota. 917-700-700 o lineadirecta.com. 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directo.
2: ¿Es tan tierna conmigo, Di?
3: Contigo y con todos, Al. Es carne de Aldi de primera calidad.
2: Creo que me he enamorado.
3: Claro, con estos precios.
2: Esta semana ahorra con los jamoncitos de pollo a 2,25 los 750 gramos.
3: Y los arándanos a 3,99 el medio kilo. Aldi.
2: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
4: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizuma ING te llevas 400 euros?
5: ¿400 euros?
4: Sí, te vienes a ING antes del 31 de mayo, te abres la cuenta.
5: ¿400 eurazos?
4: Que sí, que sí. El otro día se hizo de ING mi...
5: 400 euros. Wow.
4: Sí, consulta condiciones en ing.es.
6: Llega el partido. Y gracias al split de aire acondicionado Daikin 1x1 de 2.201 frigorías, subirá la emoción mientras baja la temperatura por solo 623,20 euros. Y con nuestras tecnoventajas.
7: Vive el fútbol con las mejores ofertas en tienda web y app del Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
0: Barcelona, 93.9.
8: Ganas de sol, ganas de isla. Activa modo verano con Balearia. Reserva tu billete de ferry a Mallorca desde solo 49 euros en balearia.com. Balearia.
9: El nou Conforama Badalona ho té tot per renovar casa teva. Aprofita els seus superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Vine i descobreix el nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
10: Del 26 al 29 de maig, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
11: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
12: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
13: A Catalonia Ceràmic, a part de ser els líders en la distribució de materials de construcció, oferir-te les marques més importants i tenir una trajectòria de quasi 40 anys, també som la referència en tendències perquè gaudeixis dels productes més nous. CataloniaCeràmic.es.
14: El Gran Gatsby arriba a Barcelona. El reconegut coreògraf català Enrique Gasabalga et transporta els fascinants anys 20 amb una espectacular fusió de dansa i música en directe.
15: Del 20 al 31 de maig al Teatre Victòria, només 13 funcions. Viu un dels grans esdeveniments de la temporada i assegura la teva entrada a teatrevictoria.com.
16: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
17: Nou Barris, que tornem! Dissabte 16 de maig a les 10 de la nit, els 40 Pop Nou Barris celebrant la festa major del districte amb les actuacions de... TH, Lau Givert, Giada, SDP 509, Aina Reig, Roger Pedrós i el concert de Siderland. I ara vull estar amb tu, tu, tu. Accés lliure i gratuït. Els 40 Pop Nou Barris. Amb la col·laboració d'Eurofitness. El meu cos, el meu planeta. Els 40 fa 60 anys que posem banda sonora a la teva vida. I ens heu fet el millor regal d'aniversari. Seguí liderant la ràdio musical a Catalunya. Segons dades del darrer Estudi General de Mitjans, als 40 sumem més oients i arribem als 324.000. Gràcies per fer dels 40 l'emissora musical líder a Catalunya. Als 40, tots els èxits. Els 40.cat.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: La Lliga ja és nostra, però el futbol no s'atura. Aquest dimecres, l'Alavés rep el campió. Els de Vitòria lluitaran per la salvació. Els de la Victòria per una nova celebració. Aquest dimecres, Alavés-Barça. Segueix la transmissió de Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
2: Tu, escúchalo o te mando para segunda.
1: Què t'hi jugues, Barça? Dimecres, a partir de 8:45 del vespre, a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
3: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
4: Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

Time. Des de Palma, des de les Balears, aquí estava Railsby i això que s'anomena Tubasin, per cert, que està presentant ja noves cançons i ben aviat, doncs, també la seva gira arrencarà. Aquí estava Railsby, Tubasin, 10 i 3 minuts al matí. Arrenca l'últim tram del Despertador dels 40, que tant d'allà per tota Catalunya i Andorra. Escolta'm, anem motivats, eh? Anem a tope. Per què? Perquè ja és dimecres i això és motiu de celebració, si més no. Va, fem un cafetó plegats. I ens hem portat per èxits com, per exemple, el de Cederland, la cançó en català més important de la setmana, o, per exemple, aquesta del Nil Moliner, Nexo 04, Tu cuerpo en braille.

Aquí estava Manuel Turizo i el seu consell davant del desamor, si més no, eh? Déu diu, por un pendejo no se llora. Salut, mi reina. És la seva última cançó aquí als 40, des de l'Anda i a Catalunya. I arribem pràcticament a les 10:10 del matí. Atenció, perquè aquesta setmana toca refrescada contundent i temps mogut. Bàsica, és la tònica, bàsicament és la tònica d'aquests dies, eh? La inestabilitat no afluixa, les temperatures cauen clarament per sota de la mitjana després de les tempestes d'ahir, i avui dimecres, doncs, cel força carregat al nord-est i al Pirineu, amb ruixats i alguna tempesta de tarda, localment pot ser més intensa. Les comarques gironines, també al sud i a ponent. En canvi, tindrem més sol i més tard en aquesta zona. El més destacable, baixa el termòmetre. A la meitat nord, màximes que avui es quedaran als 17-22 graus, un ambient més propi del mes de març que no pas de maig, eh? A l'Ebre, per exemple, i a ponent, seran una micona més altes, amb més suavitat, fins als 25 graus. Sembla que demà, panorama similar, eh? I divendres, nou front amb més xàfecs i temperatures tocant fons. Al Pirineu, fins i tot, neu a partir dels 1.500 metres. Vaja, que aquesta setmana sembla que sí, la jaqueta l'han de tenir ben a prop, el paraigües també a tocar, i paciència, que el mes de maig sembla que va una mica de retard, eh? Pel que fa, doncs, a la meteorologia. Ara mateix, repassem algunes temperatures. Tenim 16 graus a l'Ametlla de Mar, 15 graus a Portbou, 7 graus ara mateix a Viella i 11 graus a aquesta hora a Vacarisses. Mira, ara per aquí, la canadenca Carly Rae Jepsen. Te'n recordes d'aquesta?

0: Aquí estaven sonant els Sutherland i una de les cançons més destacades aquesta setmana també. De fet, és la cançó en català més important aquí als 40 durant aquests 7 dies, eh? Bé, atenció! Amants de la cultura i de les nits diferents, aquest cap de setmana, aquest dissabte, arriba una nova edició de la Nit dels Museus i Catalunya s'omple de portes obertes i de plans gratis. A l'àrea metropolitana, per exemple, de Barcelona, gairebé un centenar d'espais obriran des de les 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada. Museus, centres culturals, espais patrimonials que podràs visitar sense pagar ni un euro. Alguns imprescindibles, el Castell de Montjuïc, amb nou centre d'interpretació, la renovada Casa de l'Aigua, Fabra i Coats, o el Monestir de Pedralbes, que celebra 700 anys d'història. No només a Barcelona, eh? Durant tot el cap de setmana hi haurà prop de 200 activitats arreu del territori. Concerts, teatres, experiències immersives i propostes per a totes les edats. Enguany, sota el lema Museus unint un món dividit. La cultura surt de nit i no ens ho podem perdre, oi que no? Va, dit això, ara mateix per aquí, mira què tinc.
1: Aixequem persianes i els ànims han d'allà Catalunya. Amb Víctor de la Torre, el despertador dels 40.
0: És la nova cançó del De Paul. Amb ella anuncia que es passa en concert a Barcelona. En unos años s'anomena, el més nou de De Paul, sonant a l'Amda i a Catalunya.
2: Y la lluvia me ha empapado, he dado vueltas por tu barrio y todo estaba cerrado.

0: en unos años. Es el més nou de The Paul. Atenció, perquè ja podem començar el compte enrere, eh? T'ho anunciava ahir. Els 40 Music Awards Santander 2026 ja s'acosten. Ahir mateix t'ho explicàvem des de l'endellà. La maquinària dels grans premis musicals de l'any ja està en marxa. Els premis més importants de la música al nostre país tornaran a reunir un any més els millors artistes nacionals i internacionals en una sola nit que promet fer història. I no és per menys, eh? Aquesta edició coincidirà amb el 60è aniversari dels 40 i els 21 anys dels premis. Gairebé res, eh? La confirmació arriba després d'un 2025 espectacular a València, amb una gala inoblidable al Roig Arena i actuacions que formen part ja de la història dels 40. De moment, encara no sabem quina ciutat acollirà l'edició del 2026, ni quin serà el cartell, però tot apunta a ser una nit plena, ple de grans shows, grans esdeveniments, clar que sí, i a més, sorpreses, moltíssimes sorpreses. Però que queda clar que hi haurà molta música. Els 40 Music Awards Santander tornen a ser l'epicentre de la música de casa nostra i atenció que el compte enrere ja ha començat, així que estigues alerta als 40 per rebre tota la informació.
1: Cada matí tu pares l'alarma.
2: Nosaltres
1: posem els èxits. Anda ya Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.
0: En 9 minuts arribem a 11:15 del matí, amb el cafè a la mà, un somriure i una d'aquestes que sé que t'agrada fer karaoke quan vas al cotxe. Arriba la Aitana des del Quarto Azul. Això és Superestrella.

Que bé que sona l'Anna Mena amb aquesta història que forma part de la seva discografia ja anomenada Lárgate, eh? Déu-n'hi-do. Ara mateix, 11:15 del matí, anem a parlar d'aquestes cançons que ens han canviat la vida. Sí, sí, ens ha canviat la vida i, a més, han ressorgit com si fos una autèntica au fènix. Com, per exemple, és el cas d'aquesta primera que arriba ara mateix. Gràcies a sèries, gràcies a les plataformes, a la nostra vida, doncs hi ha hagut l'efecte Netflix, podríem dir, coincidint amb 10 anys a la plataforma a casa nostra. Cançons com aquesta han ressorgit, aquest Running Up That Hill de Kate Bush, gràcies a Stranger Things, De fet, a les plataformes ha augmentat considerablement les seves reproduccions gràcies a la cançó del Max, de la temporada 4. Segur que et sona.

Però no és l'única que ve del passat i que gràcies a les plataformes, en aquest cas, la sèrie Stranger Things també l'ha portat al present. I és que el Purple Rain de Prince creix un 600%. I entre la generació Z... Vaja, l'han descobert, eh? L'han descobert directament. Per exemple, hi ha sèries com els Bridgerton, que han fet història i han tornat a posar de moda cançons com aquesta. Ja es va ser tot un número 1 i viral al Mundial, a nivell mundial, i ara torna aquest Give Me Everything de Pitbull. O, per exemple, més emoció en Fràgil de Sting, a Adolescence, que va tornar a entrar a les llistes britàniques 37 anys després d'estrenar-se el capítol on apareixia, eh?

0: I com no ens podem oblidar que gràcies a la sèrie Wednesday, dimecres, miércoles, el Bloody Mary de la Lady Gaga ha tornat a la vida gràcies a un ball, a TikTok i a les plataformes de les xarxes socials, Va augmentar un 1.800% en escoltes, imagina't. Però també hi ha casos molt destacats, com per exemple aquest, Que més que tornar del passat, s'han convertit en èxits virals gràcies a les plataformes de streaming. El Hunter X i el seu Golden, amb la qual han guanyat un Oscar Grammy, i la cançó que més ràpidament a la història ha arribat als 1.000 milions de reproduccions. No és l'única, Gràcies també a Stranger Things, aquesta carrera musical s'ha enlairat. La del DJ, el Joe Kelly, un dels actors de la sèrie. Que així, doncs, va aconseguir que la seva alma mater musical arribés a colmar les llistes de reproduccions d'arreu del planeta. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Musicalment...
1: Desperta! Amb Anda Ya Catalunya i el Víctor de la Torre.
0: Quin repàs gràcies a les plataformes de streaming i també, a vegades, a una empenta a les xarxes socials. Ara ens quedem amb aquest nova iorquès. Es diu Somber, aquesta ja la coneixes. Parla de tornar a la friend zone quan ha passat alguna cosa entre dues persones. Complicat aquest moment. S'anomena Back to Friends.

0: Un disc de rècord, aquest de Life of a Showgirl. Aquí estava la Taylor Swift amb The Fate of Ophelia, el destí de l'Ophelia, una cançó que li ha portat moltes alegries. Bueno, el disc sencer, per què no dir-ho, eh? S'ha forrat el 2025 i el 2026 sembla que el que arriba és posar-se l'anella en un altar, eh? Molt bé, anem cap a les 11 del matí. De seguida per aquí arriben més èxits amb l'Adrià Soler. I tornem demà a partir de les 6 amb el Dani Moreno, el Gallo i també amb la Cristina Bosca. I a partir doncs, de l'últim tram farem un cafetó plegats, tu i jo. Et sembla? Va, marxem amb el Leiva.
1: Cafè o té? Amb llet o sense? Tant se val, però comença el dia amb Víctor de la Torre a l'Andallà, Catalunya.
0: Segur que els més nostàlgics se'n recorden perfectament d'aquesta que s'anomena Com si fueras a morir mañana. Amb ella et dic adéu-siau. Fins demà.

0: tot aquesta setmana una història que coneixes molt bé, però que han transformat dos grans artistes en una col·laboració estrella. Són Juan Magán, Omar Montes, això que s'anomena en aquest 2026, Ayer la vi. Així comencem amb la cançó més important, amb el número 1 a la teva ràdio.
1: Els 40. Adrià Soler.

0: Aquesta Benjina Stam, quina meravella de cançó, quina meravella d'EP, aquesta que es diu Perdre el cap, és una de les últimes del grup que els vam tenir per aquí xerrant amb nosaltres al programa de música en català de Can 40. La entrevista, per cert, la teniu penjada al YouTube de la ràdio. Ara mateix!
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Ara, aquest dimecres, en aquest 13 de maig, arriba una de les cançons del moment. De fet, és una de les més virals. Ja sabeu, quan apareix alguna cançó a TikTok, també hi ha el seu ball inclòs. Aquí està en Tame Impala, juntament amb Jenny. Això s'anomena Dràcula. És una de les meravelles del moment. En aquest dimecres, amb algunes tempestes, però depèn on, el sol brilla. A veure com acaba el dia. De moment aquí, acompanyant-vos, Adrià Soler. Què tal, com estàs?

0: que és el Bruno Mars, I Just Might. Aquest estiu el tindrem en concert a Madrid, això sí, eh? A triar en Madrid aquesta vegada. Alguna vegada el vam veure, de fet, l'última vegada el vam tenir per Barcelona a l'Estadi Olímpic, que va fer un concertàs increïble. Ja fa temps d'això, eh? Jo recordo estar per allà a la grada veient-lo i disfrutant-lo. Aquesta hora, 11:33 del matí, és el moment d'Olivia Rodrigo, que li ha encantat d'estar uns dies per Barcelona. I a més...
1: escolta ja, les cançons noves. Als 40.
0: La seva visita va ser molt comentada, també, perquè va coincidir també amb el clàssic i també amb la victòria del Barça. Això es diu Drop Dead, la Olivia Rodrigo que tornarà a Barcelona l'any vinent amb uns quants concerts al Palau Sant Jordi.

0: disfrútalo con moderación. Vino de España.
1: Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
2: Ojo con la alarma que tienen.
1: Pues no entramos.
3: La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
4: Justo cuando te encuentras a tu mejor amigo de hace años, en el momento que le vas a dar un abrazo, empieza un eclipse. Y claro, ¿qué haces? Porque a él hace mucho tiempo que no lo ves. Pero un eclipse... nunca lo has visto. Te haces el loco y miras el eclipse, pero ya te ha visto. Le abrazas mirando al cielo, pero claro, no sé si te da el cuello. Dos emociones son difíciles de gestionar a la vez. Por eso en el nuevo Dupla de la 11 las separamos. Primero eliges un número del 1 al 15 y descubres tu premio, y luego si te ha tocado. Dupla, dos momentos de emoción para alegrarte más el día.
5: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
7: I què?
6: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
7: Oh.
6: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
8: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
9: Què significa formació professional? El diccionari diu ensenyament orientat a l'ocupació. La gent que viu en un altre segle, el pla B. Tu... aprenc fent i vaig construint el meu propi camí. A Ilerna no busquem que encaixis en un perfil. Amb els nostres més de 30 cicles i pràctiques garantides, encaixes en la vida real. Uneix-te a l'FP oficial amb més del 90% d'ocupabilitat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
10: Més ràpida, més fàcil d'utilitzar. La teva música, els teus programes favorits, les nostres ràdios online. Els 40 al món.
11: Els 40 al món.
10: El teu mòbil o tablet, gaudeix-nos on tu vulguis.
11: Els 40.
10: Si vols estar a l'última, descarrega ja la nova aplicació dels 40. Connecta't. Els 40. Tots els èxits. Barcelona, 93.9. Som els 40. La ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

ABL, un dels grans revolucionaris de la indústria, molt jove, i a més, per exemple, que ha fet col·laboracions, l'última sonada amb la Shakira. Allò que es deia algo tu, que va ser també molt sonat. Aquí estava el No tiene sentido, una de les cançons que també va ser un dels temacles importants aquí als 40. En un moment arribarem a les 12 del migdia. Estem preparats amb més música, com sempre, al teu matí.

0: plaça de l'agricultura de Sant Boi de Llobregat, amb els DJs de la ràdio Laia Partida i Adrià Ortega, la festa més èpica amb tots els èxits dels 40, amb la col·laboració de Muebles Meca 50 aniversari i Experience Centre Comercial Sant Boi. Aquest diumenge, els 40, un tour a Sant Boi de Llobregat.
1: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: ¡Valorado!
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Hugo, qué bueno está todo.
4: ¿De dónde es?
3: Pues no te lo vas a creer. Es de día.
4: ¿De día?
3: Sí.
4: No.
5: En serio.
3: Que se llama, tío, que sí.
5: Mucho se está hablando de este nuevo día. En serio, muy bien. Día.
6: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
7: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: Hazte mutuera.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Llega el partido. Y gracias al convertible 2 en 1 Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen 7, lo vas a vivir donde quieras por solo 699 euros. Y con nuestras tecnoventajas.
9: Vive el fútbol con las mejores ofertas en tienda web y app del Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
10: Franquistas, ultracatólicos, neofascistas o skinheads. Hoy todos estos grupos se aglutinan en uno solo, Núcleo Nacional. El grupo neonazi que concentra la ideología ultra en nuestro país. Lo analizamos en el tercer capítulo de la serie documental La Ola Ultra. Ya disponible en exclusiva para suscriptores en la web de El País.
11: Plot Twist. No puedes ir a ese concierto que compraste hace un año. Con Ingood by Reales Seguros recuperas tu dinero. Por un euro al mes aseguras todos tus planes. Entra en Ingood.es.
12: Renault. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
13: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
14: La Lliga ja és nostra! Però el futbol no s'atura. Aquest dimecres, l'Alavés rep el campió. Els de Vitòria lluitaran per la salvació. Els de la Victòria per una nova celebració. Aquest dimecres, Alavés-Barça. Segueix la transmissió de Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
15: Tu, escúchalo o te mando para segunda.
14: Què t'hi jugues, Barça? Dimecres, a partir de 8:45 del vespre, a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
16: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
17: Barcelona, 93.9.
0: Atenció, Nou Barris, que estem preparats amb una festassa increïble. Els 40 Pop Nou Barris arriba aquest dissabte 16 de maig a partir de les 10 de la nit amb concert de Siderland, però també amb actuacions de Roger Padrós, Lau Gibert, CH, Laina Reig, també Jada i SDP 509. Una festassa, els 40 Pop Nou Barris amb la col·laboració d'Eurofitness i amb el suport del districte de Nou Barris de l'Ajuntament de Barcelona. Això serà aquest dissabte.
18: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà.
19: Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
20: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
21: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
22: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
21: Mardel, dulces de leche, alfajores...
22: En tus postres o como snack a cualquier hora.
21: Entra en dulcedelechemardel.com i descúbrelo.
23: A Catalonia Ceràmic, a part de ser els líders en la distribució de materials de construcció, oferir-te les marques més importants i tenir una trajectòria de quasi 40 anys, també som la referència en tendències perquè gaudeixis dels productes més nous. CataloniaCeràmic.es.
24: Del 26 al 29 de maig, no t'ho pensis més i fes el pas.
1: Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
2: La roba que segueixes a xarxes existeix i te la pots emportar posada. Westfield Wheel of Market reuneix peces de Gigi Vives, Andy Walk o Patrick Goe. 16 i 17 de maig, Market de segona mà a Westfield Glòries. 22 i 23 a Westfield La Maquinista. Els outfits del teu fit ara poden ser teus.
3: Els 40.cat.

0: cantat el Resby. Aquí estàvem, una de les cançons que ens venia de gust recuperar per inaugurar el migdia. Aquest tu vas ser una de les cançons favorites que trobes al seu Afro Loba, una de les més reproduïdes a casa. Què tal, com estàs? A tots, feliç migdia, família. Som els 40, ja estem preparats, com sempre, amb tots els èxits.
1: Els 40, tots els èxits.
0: Aquí us parla Adrià Soler. Què tal, com estàs? En aquest dimecres, a qual de la setmana al teu costat, i a més, ara, ens quedem amb un artista que va aparèixer al confessionari de la Rosalia a Londres. Aquí estava Lola Young, una de les nostres artistes de capçalera aquí als 40. Això s'anomenava Messi, va ser el seu debut.

0: Aquí estan sonant i cantant el Sutherland. Amb el seu tuturu, el Sutherland, que passarà aquest dissabte, estaran als 40 Pop Nou Barris, amb un concert que et presentem a la plaça Major de Nou Barris, al districte de Barcelona, per celebrar les festes del barri. Allà hi serem amb els 40 Pop.
1: El so més nou. Els 40.
0: I ara, per aquí, la última del De Paul. Això es diu En unos años. Torna amb més força que mai, més roquer que mai. I a més, aquest divendres estarà en concert a Barcelona, a casa seva. Així sona.

0: són Romeo Santos i Prince Royce. Aquí estaven amb el seu Dardos. Per cert, hi ha molta gent que està de gira en aquests dies, per exemple, a l'Oreja de Bangkok, que avui t'expliquem una mica el web de los 40, dels 40, una mica la realitat de Maya després dels seus primers dos concerts amb l'Oreja de Bangkok. Diu que està encara flipant amb alguns títols, eh? Així sona la ràdio número 1.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: A vegades hi ha certs titulars i certs comentaris per xarxes que més val obviar, eh? Perquè déu-n'hi-do algunes les ganivetades que hi ha volant, eh? Mamaya Montero i el seu retorn. També us expliquem que aquí està a punt i que parat el Somber. Això s'anomena Back to Friends, una de les cançons que vam descobrir d'aquest jove artista de Nova York.

0: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Diumenge 17 de maig, 6 de la tarda. Sant Boi de Llobregat, plaça de l'Agricultura. Amb els teus DJs, Laia Partida i Adrià Ortega. Els 40 on Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
1: Amb la col·laboració de Muebles Meca 50 aniversari i Experience Centre Comercial Sant Boi. Yeah,

0: Y yo también sé que te la sabes toda. Aquesta cançó, el Tuba Sin Fab del Reals B, en què comencem aquesta tarda, aquest dimecres, aquest 13è dia del mes de maig. Una mica més, i dimarts 13, però no, eh? Dimecres, aquí a la ràdio musical líder amb tots els èxits i cançons com aquesta del Reals B, en què obrim nova hora. Va, per aquí moltes cançons que et faran anar cap amunt, com el David Guetta amb el Papa i amb el seu Forever Young i la veu de Zara Larsson, o també la Rihanna, i ara també l'Aitana. En res passa a la superestrella. De fet, l'Aitana, que va col·laborar amb el seu penúltim àlbum, el seu Alfa, amb precisament el que sortia per obrir hora, com és el Reals B. Passarà per aquí la superestrella, i parlant de superestrelles, també la Rosalia. Mira, d'una superestrella a una que crec que no voldries veure mai, com és una perla. La cançó que li dedica... No sé si hi ha una persona en especial, que van haver-hi molts rumors, però sí aquell tipus de persona que sempre està mentint i que no et fa mai bé a la teva vida. I aquest sí que sempre ens fa bé quan escoltem les seves cançons. L'Alex Warren amb el seu Ordinari, que va ser segurament la cançó que va explotar del tot. Passarà per aquí també els 40, i un que el divendres comença gira a la Sala Apolo de Barcelona.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: I que fa molts anys que el comencem a escoltar per aquí, com és el De Paul. Moltes ganes que li vagin bé les coses, coses boniques, i cançons com, per exemple, aquesta, que aquesta setmana és candidat entre la llista dels 40. Es diu En unos años.

0: Sempre porta la festa a la Rihanna amb aquest Where Have You Been. Des d'on escoltes els 40, des d'on estàs connectat a la ràdio musical líder. Va, un minut perquè sigui un quart de cinc. I ara anem a uns que aquest dissabte els podràs veure en concert si vens als 40 Pop Nou Barris, perquè estan confirmats amb entrada lliure i gratuïta a la plaça de Nou Barris i amb les actuacions de CH, de l'Augibert i de molts més que tens al nostre Instagram, que és @els40. Però també hi haurà, com t'he dit, un concert dels Sutherland, que més ho estan petant molt fort amb aquest tututurú. Així que vés-te-la aprenent, que el dissabte et tocarà cantar-la.
1: Els 40, Uri Mora.
0: Una mica de desamor, que tant de bo tu no en tinguis.

Els 40 Pop Nou Barris, aquest dissabte 16 de maig, a partir de les 10 de la nit, amb el concert de Sidderland i les actuacions del Roger Pedrós, Lau Gibert, CH, Aina Reig, Giada i SDP 509. Els 40 Pop Nou Barris. No t'ho perdis, entrada lliure i gratuïta, i a la col·laboració d'Eurofitness i el suport del districte de Nou Barris de la

0: Ella és una superestrella, l'Aitana, sonant per aquí des de la posició 7 de la llista dels 40. Una cançó que, òbviament, ja ha sigut número 1 que trobes en el seu Quarto Azul. Un disc i una gira que passarà el proper mes de setembre, un cop estiguem tots morenos i morenes després de l'estiu, pel Palau Sant Jordi de Barcelona fent 4 dates. Una cosa també brutalíssima. I ara qui segueix per aquí és un que va estar visitant Catalunya ara fa uns mesos, a finals del mes de gener, amb cançons com aquesta, que també ho va petar moltíssim.
1: La primera i número 1. Els 40.
0: És el Summer amb aquest Back to Friends i també esperant per aquí un que no visita Catalunya. Ens hem quedat una mica amb les ganes, però sí que ho farà a Madrid, a l'estadi Metropolitano. El Bruno Mars amb aquest I Just May que trobes en el seu últim àlbum, The Romantic, i també Ana Mena Rocohan, i moltes més aquí, com sempre, tots els èxits a la ràdio Musical Líder. Seguim en aquest dimecres musical.

0: T'ha portat records o no aquest Hall of Fame de The Script and Will.i.am? I la pregunta és, a quins artistes, a quins grups, quines cançons fins i tot posaries en el teu Hall of Fame particular? Aquells artistes que no pots parar d'escoltar i que passen els anys i sempre es mantenen entre els teus predilectes, els teus preferits. Digue-m'ho a través de xarxes i espero que si parlem de ràdios en el Hall of Fame estigui als 40. Clar que sí, a la ràdio Música Líder. I jo, a canvi, el que faré és punxar-te el que sé que t'agrada, que són cançons com, per exemple, la Taylor Swift, també una altra, que d'aquí menys de 10 dies estarà fent dos concerts a l'Estadi Olímpic de Barcelona, com és el Bad Bunny, o ara la combinació entre el Walls i el Dani Fernández, que tots, a vegades, som una mica vulnerables.
1: Tots els èxits. 40. Els 40.

0: entre reggaeton i dembow, aquí al Bad Bunny, una cosa que has de fer, a part d'un verano en Nueva York, és escoltar els 40 de la ràdio música líder, anar de concerts, escoltar música, viure-la en directe, i, per exemple, aquest que sonava ara estarà d'aquí molt poc en concert a Catalunya, per fi tancant 7 anys de silenci i de visites, de fet, a casa nostra, i ho farà el 22 i el 23 de maig amb unes entrades que van volar en qüestió de segons. Així que, si vas al concert, senta't un afortunat o afortunada. I ens acostem al punt de les 5 de la tarda, 9 minutets per arribar-hi, i ara ens tornem bojos en amor.
1: Els 40, Unimora.
2: Unimora.
0: Que recomanem aquest tema de la Beyoncé, i també esperant per aquí la nova número 1 de la llista dels 40, que és una cançó que fa uns anys ho va petar molt fort i que ara, amb una nova reversió, també ho ha tornat a petar, i com t'he dit, des del dissabte trobes en aquesta primera plaça de la llista.

0: Últims dies per aconseguir la teva entrada sense collarins per la festa dels 150 anys d'Estrella Damm. Vine a veure en concert a Oques Grasses, Love of Lesbian, Muixca, Els Catarres, Ginestar, Tiets, 31 Fam i la Maria Jaume. Aquest dissabte 16 de maig al Parc del Fòrum de Barcelona, la festa del segle i mig. Més informació i últimes entrades a estrelladamm.com/lafesta150.
1: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.

0: Consúmalo con moderación. Vino de España.
1: En 1966 nació algo más que una lista de éxitos. Nació un vínculo emocional con millones de oyentes unidos por la misma pasión: la música.
2: El gran musical.
1: Los 40 cumplimos 60 años de éxitos junto a ti con una colección de programas inolvidables. Tony Aguilar presenta 60 aniversario, el gran musical de los 40. Domingos por la mañana de 9 a 10, 8 a 9 en Canarias, en los 40. Barcelona, 93.9.
3: Este verano, viaja a Cerdeña con Grimaldi Lines. Consigue un 15% de descuento en tu billete de barco, más un 50% para tu coche. Con Grimaldi, viaja a tu manera.
4: I a llocs on vas, i llocs on tornes. Del 8 al 11 de juliol, Cruïlla és casa. Informació i entrades disponibles a cruillabarcelona.com.
5: Dies més llargs, més color, més moda, més Mataró Park.
6: Diverteix-te actualitzant el teu armari amb les últimes tendències en moda. Troba el complement ideal i gaudeix de la millor restauració.
5: Viu cada pla i cada moment a la teva manera a Mataró Park.
7: Creo que tu ordenador ya ha dado todo lo que tenía. Descubre la serie Home and Work en Game. Ordenadores, monitores, sillas, periféricos, todo lo que necesitas para que trabajar, estudiar y gestionar tu día a día en casa sea fácil, por fin. Y a precios que no te van a bloquear. Game Home and Work, el confort que potencia tu rendimiento. Descubre ya todos los productos.
8: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
9: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
10: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
11: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten l'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.
12: Estic de festuc i m'ha agafat en segureta. Diu que és

0: Sonen des de la primera posició el Juan Magán amb un que no sé si està de conya o no, perquè mai saps per on el pots pillar. Ha dit que la seva mare està embarassada del padre, pare de Lamine Yamal. L'Omar Montes, junts amb aquest Ayer la vi. Així comencem. No, va, ara, estem de dimecres i estàs a la ràdio musical líder. I en aquesta hora passarà, per exemple, aquest canari que fa poc ha publicat el seu Baifo, però anirem una mica més enrere, quan ara fa un temps, abans d'aturar-se, durant uns mesos, va publicar la seva Colòmbia. L'escoltarem per aquí, com també escoltarem la tarda entera cançons com aquesta. La noche entera de la Vico, que ha tocat a les portes de participar al Festival d'Eurovisió, però això no va ser un impediment perquè es convertís en un superèxit. També passarà per aquí als 40. I aquesta acaba donant molta sort al Barça, que a més va estar fent un concert íntim, especial i molt privat a Barcelona el passat divendres. Però si no vas poder ser-hi, no pateixis, perquè la podràs veure l'any que ve, el proper maig del 2027, que ha anunciat 4 dates a casa nostra al Palau Sant Jordi. L'Olivia Rodrigo amb aquest Drop Dead, que també passarà per aquí, o ara seguim posant música amb aquesta que ho està petant.
1: El som és nou. Els 40.
0: Són els Tame Impala, juntament amb Jenny, i aquesta que troba ja la posició 15 de la llista. Va ser la pujada més forta el passat dissabte, i és que fa una setmana i mitja va entrar directament a la posició 30, i el passat dissabte el que va fer és pujar fins a la 15. Arriben aquest Dracula i també esperant els Coldplay amb el seu Skyfall of Star o el Bizarrap amb el Daddy Yankee. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6, aguantant la veu i el que calgui per posar-vos cançons que facin sempre anar cap amunt. Som-hi!

0: Des de que la va publicar ara fa uns anys, estem sempre ballant aquesta noche entera de la Vico quan sona qualsevol nit de festa, que també sonarà aquest dissabte als 40 Pop Nou Barris i aquest diumenge que tenim els 40 un tour a Sant Boi. Així que aquesta festa no pararà amb la Vico, com tampoc amb aquests que arriben a continuació. Són 40 anys de trajectòria i aquest divendres i aquest dissabte ho celebren un lloc molt especial per la formació. Abans, Sala Celeste, ara Sala Ratmetat, i portaran tots els seus èxits, com per exemple aquesta, que té 25 anys. Això sí, aquesta reversió l'han fet aquest any.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: I ho han fet acompanyats de la Su i del Mon DJ, el Camín, Somnis i Promeses de Sopa de Cabra.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: és que la bachata en aquest cas no té un nom i cognom, sinó que en té dos. Dos noms i dos cognoms. Romeo Santos i Primrose, amb aquest Dardos que trobes a la tercera posició de la llista dels 40. I és una de les cançons que més està triomfant del seu disc conjunt, que també vindran a presentar el mes de juliol a Catalunya. La que vindrà l'any que ve, el mes de maig, és la Olivia Rodrigo, encara que la setmana passada va fer un petit tastet exclusiu a Barcelona i va donar molta sort als culers perquè amb el seu logotip els blaugranes van aconseguir la seva lliga número 29 el diumenge i, a més, contra el Real Madrid. Però vaja, l'americana ve amb aquesta nova cançó que des del dissabte trobes dins de la llista dels 40.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: És aquest Drop Dead i mira, va entrar a la posició 27. Hauria sigut bastant curiós que hagués entrat a la posició 29 com els títols de Lliga que té el Barça. Aquí seguim els 40 de la ràdio musical líder preparada a la Shakira i al Bele també per aquí.

0: Hi ha artistes que tenen una connexió brutal i també es palpa quan fan cançons plegats. El Shawn Mendes amb la Camila Cabello era en parella quan va sortir aquesta senyorita que va ser número 1 de la llista dels 40. I aquí sonant quan estem a 3 minuts de que siguin les 5:40 també d'aquest dimecres. I espero que estiguis gaudint i no pateixis que aquí els èxits no paran ni un minut, perquè en res et preparo també. El Jou també anirem cap a Hawaii amb el Maluma, Hot Train, amb una cançó que no sé per què, però a mi sempre em recorda una època que està a punt de tornar i que sempre jo crec que ens agrada a tots, com és l'estiu. Però abans, què et sembla aquesta de Pink amb Netrose, com és aquest Just Give Me a Reason? Mira, et donaré no només una, sinó moltes raons per seguir connectat a la ràdio musical líder.
1: Tots els èxits.
2: 40.
1: Els 40.
0: I és perquè tenim cançons que no poden faltar, bon rotllo i els millors oients del món. Gràcies per ser-hi.

0: combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
1: ¿Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
2: ¿Que os vais de vacaciones?
3: Sí, en Cubo Legal han conseguido que me devuelvan 3,000 € por intereses abusivos de la tarjeta Revolving. Además, están revisando la financiación de mi coche y la hipoteca, así que igual recupero más. Sí, sí, apunta cubolegal.es. Revisan tus contratos gratis para reclamar.
4: Cari, coge la harina de maíz precocida, la masarepa, la de Goya. Acuérdate de lo buenas que estaban las arepas, el pan, las empanadas y los postres. Mmm, es suave, no hace grumos y además sin gluten.
5: Es verdad, todo buenísimo.
4: Pues coge, coge.
6: Masarepa Goya, pruébala y ya sabes, si es Goya tiene que ser buena.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: Hay planes que se olvidan. Este lo vas a recordar. En Alfa 5 vuela a gran altura, escala el Everest, esquiva láseres y supera desafíos donde la diversión y la tecnología se encuentran. Un plan para vivir en familia o con amigos. Alfa 5. Reserva en fibera.com o en la app.
9: No barris, que tornem! Dissabte 16 de maig a les 10 de la nit, els 40 Pop Nou Barris celebrant la festa major del districte amb les actuacions de TH, Lau Givert, Giada, SDP 509, Aina Reig, Roger Pedrós i el concert de Siderland. I ara vull estar amb tu, tu, tu. Accés lliure i gratuït. Els 40 Pop Nou Barris. Amb la col·laboració d'Eurofitness. El meu cos, el meu planeta. Som els 40. La ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: És ell, Maluma Baby, Papi Juancho, i hem anat directament cap a Hawaii. No estaria malament anar cap allà. A més, ara que a poc a poc es va acostant l'estiu. Potser fas vacances, pots descansar, pots marxar, i que sàpigues que siguis on siguis, des d'on vulguis, pots escoltar els 40 a través del nostre web, que és els40.cat, i també seguir-nos, allà també pots fer-ho on vulguis, al nostre Instagram i qualsevol plataforma, que és @els40, també si vols, @uri_mora. Us deixo per aquí amb el Karim Herrero, que arriba amb Rels B, amb l'Àlex Warren o amb el Nicky Jam, entre molts altres. Tu i jo, si vols, ens tornem a escoltar demà a partir de les 4 per celebrar que estem ja una mica més a prop del cap de setmana. I això sempre es celebra. Adéu-siau, bon dimecres.
1: Els 40. Uri Mora.
0: Però va, abans de marxar, de regal aquesta dels Train, aquest Hey Soul Sister. Ara sí, molta música, sempre, i que no falli l'amor tampoc. Adéu.

0: ¿Dónde andas?
1: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
0: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
1: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
0: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
1: ¡Antonio!
2: Marchando, otro colacao.
1: Eres el mejor.
3: Colacao, tan único como Estopa.
1: Tan único como tu.
4: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà.
5: Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
6: El Gran Gatsby arriba a Barcelona. El reconegut coreògraf català Enrique Gasabalga et transporta als fascinants anys 20 amb una espectacular fusió de dansa i música en directe.
7: Del 20 al 31 de maig al Teatre Victòria, només 13 funcions. Viu un dels grans esdeveniments de la temporada i assegura la teva entrada a teatrevictoria.com.
8: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Diumenge 17 de maig, 6 de la tarda. Sant Boi de Llobregat, plaça de l'Agricultura. Amb els teus DJs, Laia Partida i Adrià Ortega. Els 40 on Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
9: Amb la col·laboració de Muebles Meca 50 aniversari i Experience Centre Comercial Sant Boi.
8: Els 40. Cat. Connecta amb els 40. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? It's a

0: tu.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: La cançó de Gina Stan la vas descobrir amb el nostre company Sergi Sánchez a Can 40, al programa de les novetats, cada diumenge a les 6 de la tarda. Això es diu Perdre el cap i ens acosta camí de dos quarts i ho fem amb una de les brutalitats d'aquestes últimes setmanes que aterra aquí als 40. Això es diu Dràcula. Em té la pell de gallina.
1: Si és un èxit, 40. Sona als 40.

un de les llistes, i aquesta no pot quedar-se enrere d'aquest de les maneres, és el de Fate of Ophelia, protagonista ara mateix dins la nostra fórmula musical. Escoltant-nos també a Tracy Abrams, Anna Mena, o per exemple la que tinc aquí preparada i a punt d'Olivia Rodrigo, així que és la Girl Power aquí, des dels 40, des d'on siguis, des d'on vagis de Catalunya, i també des d'Andorra, des de l'aplicació per telèfons mòbils o tablets. I gràcies per ser-hi, com ha fet la Marta, que em diu: hola, Adrià, t'escolto des de Ripoll. Em podries posar la de The Fate of Ophelia de la Taylor Swift? És que m'encanta aquesta dona. Doncs sí, a mi també. Marta, t'he de reconèixer que a mi també. Connectes amb els 40 des de la ràdio musical que t'acosta als hits internacionals i també de casa. Arriba la més nova d'Olivia Rodrigo. Som-hi.

0: Moltes van ser les cançons que van descobrir també nosaltres dins els 40 Primavera Pop fa uns dies a Badalona, dins de l'Olímpic Arena. I és que Enol ens va presentar la cançó Luciérnagas i la vam escoltar i ballar en directe. Tota la informació de les cançons, de les nostres llistes d'èxits, en especial la del 40 al 1, les tens a la nostra pàgina web des de los40.com. Aquesta es diu Luciérnagas, és la nova d'Enol, que sí, la mantenia en directe al Primavera Pop. Escolta.
1: Els 40, Adrià.

0: Sí, està guapo.
1: Als 40, fa 60 anys que posem banda sonora a la teva vida. I ens heu fet el millor regal d'aniversari. Seguir liderant la ràdio musical a Catalunya. Segons dades del darrer estudi general de mitjans, als 40 sumem més oients i arribem als 324.000. Gràcies per fer dels 40 l'emissora musical líder a Catalunya. Als 40, tots els èxits.
2: Hola, soy Itana.
1: Als 40.

Els 40 fa 60 anys que posem banda sonora a la teva vida. I ens heu fet el millor regal d'aniversari. Seguir liderant la ràdio musical a Catalunya. Segons dades del darrer estudi general de mitjans, als 40 sumem més oients i arribem als 324.000. Gràcies per fer dels 40 l'emissora musical líder a Catalunya. Als 40, tots els èxits. Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, als 40.

0: Aquest és el nostre actual número de la setmana gràcies a les teves votacions, Adel 40 al 1, i una de les cançons que vam descobrir, com bé saps, al Primavera Pop 2026, perquè van actuar Omar Montes i Juan Magán amb aquesta actuació del Ayer, la vena de les clàssiques de l'electrolatino, actualitzada en aquest 2026, i que evidentment ara mateix te la recupero per iniciar Nova Junts. Sobrepassem el punt de les 9 de la nit en 4 minuts, amb ritmes de Ruslana, del Sopa de Cabra, també Dani Martín, Alex Warren, Beret i Romeo Santos i Prince Royce. Totes i cadascuna d'elles aquí, des d'ara fins al punt de les 10. Hola, què tal, com vas?
1: Els 40, Adrià Ortega.

0: Ruslana, las guapas no morimos de verdad. I clàcano. Ruslana, sonant ara mateix aquí des de la ràdio musical número 8 del territori, des dels 40, on tinc preparades i a punt Dani Martín o Sopa de Cabra, juntament amb aquesta versió nova de Camins, Somnis i Promeses, on la signa també Su i Mondixer.
1: Aquí posem els èxits. Els 40.

0: Hola, Adrià, som l'Anaïs i la Nerea. T'escoltem ara mateix des de Platja d'Aro i ens podries posar la de Benet, Nadie Más Te La Cree, és la nostra cançó. A majúscules m'ho posen, eh? Si la pots posar abans de les 10, t'ho agrairem. Doncs aquí la tens, i aquí la teniu, una de les cançons importants de Benet, que la tenim ja des de fa molts dies i moltes setmanes fins a Del 41. La pots votar, si vols, a través de los40.com/llista, la nostra llista, la de Del 41, ja ho saps.
1: La primera...
2: La primera...
1: I número 1, als 40.

0: perdón.
1: Déu-n'hi-do, Rosalia, amb això que es diu Relíquia, sonant aquí des dels 40.
2: Oh!
1: Ens acostem a les 10 de la nit amb la nostra estimada Rosalia, que als 40 vam ser l'emissora oficial del seu Lux Tour quan va aterrar al Palau Sant Jordi de Barcelona. No m'estranya que sigui una de les importantíssimes de la seva carrera musical, aquesta anomenada Relíquia. Són aquí, des dels 40, hola!
0: Els 40!

0: és molt possible que aquesta cançó l'escoltem aquest proper diumenge 17 a Sant Boi de Llobregat, a la plaça de l'Agricultura, perquè estarem als 40 on tour presentant les cançons més emblemàtiques d'aquesta casa i també novetats importants. Aquesta no és tan novetat, però potser sona aquesta que es diu Tacones Rojos. Recorda, el proper dia 17, diumenge, a la plaça de l'Agricultura de Sant Boi de Llobregat, jo mateix, Adrià Ortega i Laia Partida, repartint èxits rere èxit a l'escenari.
1: Si és un èxit, 40. Sona als 40.

0: Kids Ready. Per aquest proper diumenge 17, a Sant Boi de Llobregat, a la plaça de l'Agricultura, estarem la partida d'això mateix, a Trio Ortega, dins els 40 On Tour. Espectacular, la festa més èpica, amb tots els èxits dels 40, amb la col·laboració de Muebles Meca 50, Aniversari i Experience, Centre Comercial Sant Boi. Les tenim absolutament totes per posar-te-les aquest proper diumenge 17, a la plaça de l'Agricultura, amb una nova aturada dels 40 On Tour. Laia Partida i jo mateix, Adrià Ortega.
1: Tots els èxits. 40. Els 40.

0: Estem a les 10 de la nit amb En Top Bikini, una de les importantíssimes de la nostra llista d'èxits gràcies a les teves votacions. No para de pujar posicions. Adele 40 a l'1 està dins el Top 20. Pots veure i consultar aquesta llista d'èxits a través de la nostra pàgina web, des de los40.com/Adele40 a l'1. Abraçades enormes de qui t'ha parlat des del punt, ni més ni menys que de les 8 fins ara mateix les 10. Així que hi posem bones vibracions, bon ritme, des d'ara i fins les 22 hores.
1: Els 40, Adrià Ortega. Els
2: 40. Hi, I'm Ed Sheeran.
1: Tots els èxits. 40. Els 40.

Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. No està mal.